0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: On Amar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Activado el modo verano. Si piensas...

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Así suena la mejor música del verano.
5: I'm feeling free, I feel exceptional. I could turn a dance floor into a runway.
6: Sorry papi, no me puse guapa papi. Mucha curva este juguete. Mucho pa ti, pa ti.
0: Bon Amor FM.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Apúntate a la mejor fiesta de tus vacaciones.
2: Una Mar FM.

0: cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Todos los éxitos. A todas horas.
2: Una Mar FM.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM. Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Activado el modo verano.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona. I'm
1: the invisible man. Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
2: Problemas que me encantan,
3: pero ¿cuántos te lo han dicho?
4: Solo éxitos.
1: Los números uno de siempre.
5: Y los temazos que más suenan ahora.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Memoriza, memoriza una Mar FM en la radio de tu coche y disfruta de la mejor música.

0: B, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com.
1: Este verano, una Mar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de

Sant Quirze del Vallès, Avinguda Països Catalans, al costat Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

00. A més, a vegades feu conduir a la iaia, allò per si us fa embufar, no? Bé, doncs res, ja tornem a estar una altra edició, a una altra edició d'aquest tradicional, precisament, programa que es diu Jordi Casas House des de finals dels anys 90. Molt bé, una salutació, estigueu fent el que estigueu fent, per exemple, a segons quin lloc fent el vermut, a segons quin lloc, doncs, a punt de sortir de festuqui, o sopant, o a casa, o a la feina, o conduint el vostre vehicle. També, igual, algun taxista, doncs, ens escolta, no? I res, us saludem, estigueu amb un altaveu intel·ligent, no a dins, perquè seríeu molt petits, sinó al darrere, no? O, per exemple, en línia, o bé des del podcast d'Apple Podcast, iVox, i també es queda trabat, oi? Però ho podeu provar a Spotify. Està desactualitzat i a vegades s'actualitza de cop.

Doncs mira per on, ara parlant de Cunit, a la província de Tarragona, l'altre dia vaig rebre un missatge a Jordi Casas G, el meu compte d'Instagram. També em podeu contactar a TikTok, Jordi Casas House. Doncs bé, el missatge més o menys deia: hola, t'he escoltat el teu fantàstic Jordi Casas House. Escolta, jo sóc productor, et sabria greu escoltar una cançó meva? Dic: no, home, no. Me la va enviar, la vaig escoltar i li vaig dir: escolta, la posaré al programa. I allò, doncs, mirant una miqueta per sobre, vaig veure que aquest noi, que és de Casablanca i té un català perfecte, doncs ha fet cançons en català amb grans artistes i, per exemple, una versió del Boig per tu amb Pep Sala de Sau. Doncs bé, avui el tenim aquí per començar el programa en forma musical. La Milky, això és el seu darrer hit i es diu Summer Flirt.

està molt bé. Aquesta cançó és Made in Barcelona, la Liqui amb Summer Floor, la pista de ball a l'estiu, un tema d'aquests voladors que ens han passat, doncs, directament, com us he comentat, perquè les

0: a un d'aquests temes que també ens passen, doncs, de forma exclusiva, en forma de promo setmanalment per l'alegria de les vostres orelles. Res, que encetem directament al Jordi Casas House. No m'he presentat perquè tinc el mateix nom que el programa, però bé, aquí tenim a una bonica cançó que ens deleitarà en els propers minuts i és una barreja de cosa clàssica amb modernitat. Birds amb Leo Vesk.
1: Jordi Casas House.
2: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

0: Gilas, directament des d'Anglaterra, amb Garlands, Make Us Do It. Garlandes, fes que fem garlandes.
1: Ara ens hem de fotre garlandes.
0: Senyor Casas Major, no malinterpreti. Garlands, Make Us Do It.

0: senyor Jordi Casas, Alabús i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

per arreus de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia. Estàvem escoltant una cançó que m'ha donat la impressió que

que em podeu contactar directament a Jordi Casas J Instagram, també a Jordi Casas House a TikTok, i dir-vos que escoltàvem un tema que és calcat un tema dels 80 de Lil Louis, que es deia French Kiss.

donant pas a la darrera producció ara mateix d'un duet impactant. Bé, en aquest cas és un trio. Es diuen Eyeless and Barrientos, amb Malú i Right